temperaturas agradables de las de vos llamna, quai è definitivamente passé. Io viu sel status de la Nina Levi, se sdrun naivi. A casualitat ne beja, o ce l'emprende del sogns de glaç. Pancratius, Servatius, Bonifatius a la Sofia Freida, de antre els 12 a les 15 de maig, quels porten gelira. El tudest di, pflanze ni, for der kalten Sofie. Servatius pudes și zon sa gela al terrain. I drove pion in tec paciencia, avai un pudai semna, miu nome Angela Hendry, gedivise de vusin, videm!

face de picidat els punts de la giuria zai important de vaina canzun, c'ha una certa valur musicala a bigge mo in hit de pop per les masses. La risposta para la operetta d'electro de desser, usce o nemo gudegnau per la Svizzera.

L'expert de ESC Lucas Heinzere usul scodis, ad ele venius te la conclusion, che la tonalitat cul ple grand succes segi a mol, als biers in prims plats segien feminins, artistes solo, bigebands ne duos, a chum personas

Vea primavera del cor viril baselgia Savognin, tot lau pel jubilar Gionin Arpagaus de Savognin che festive trots al 70-unavel anniversari, gratulau de del o Gion Tomasch Catomen de Bürglen.

Pascal Gamboni, Ina Nibla El Ciel. El Pascal, el seu fill, el Antonin. Gratulation de tot cor de la tata, la Tonia Gamboni, che festivesse, de sedrun, che festivesse el 77 anniversari, els laien gratula. Ed je oza schon tredis vrdjau Lina. Juges, la devoza chance, che vus lais e aun gratula. Via telefon 0800 20 21 30, né via messaggi WhatsApp 079 200 70 07.